0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
1: És la 1:30, la policia local de Palma i la policia nacional ja han iniciat el desallotjament forçós de l'antiga presó. L'operatiu conjunt s'està desenvolupant des de les 12 del migdia amb la presència dels serveis socials municipals que mantenen des de l'inici del procés l'atenció i l'acompanyament a les persones afectades. Es preveu que el dispositiu es perllongui al llarg de la jornada. Una vegada finalitzada l'actuació, es mantindrà la presència policial en la zona les 24 hores i es realitzarà el tapiat del recinte. Tot d'una i connectant en directe seran els Radio Diari Migdia d'aquest dimecres 10 de juny. Amb Víctor Bejarano al control tècnic, us saluda Jaume Vinyes. Repassam altres titulars amb Amador Bausà. La ruta migratòria balear més mortal que mai.
2: Concentra quasi el 40% de les morts de migrants irregulars a tot l'estat. En els 5 primers mesos d'enguany, la ruta més mortal segueix sent la Canària, però la Balear cada vegada s'hi acosta més. L'ONG Caminando Fronteras reclama més vigilància a les costes perquè ha detectat que de cada vegada més els naufragis es produeixen més a prop de la costa. Elena Maneno n'és la portaveu.
3: Muchos de los naufragios no se producen lejos de costa de Baleares, porque aparecen muchos cuerpos con posterioridad y algunos de los cuerpos pues no están en avanzado estado de descomposición.
1: Els hotelers es defensen.
2: La patronal diu que respecta la manifestació contra la massificació convocada el pròxim 26 de juliol a Mallorca. Lamenta, però, que els manifestants posin a tot el sector al mateix sector quan, segons defensa, la planta hotelera pràcticament no ha crescut. Javier Vic és el president de la FEM.
4: Se está utilizando, y lo dijimos en una ocasión, el turismo como un saco de boxeo.
1: I en els esports?
2: Els jugadors del Mallorca, Sergi Darder i Abdon Prats, es mostren satisfets per la continuïtat de Martín de Michelis com a entrenador de l'equip en el nou periple a la segona divisió. Amb dos futbolistes han participat en un torneig de golf benèfic a Son Servera.
5: Martín pues, té unes qualitats molt bones i crec que les pot explotar pues, a segona divisió com a primera divisió, que en el final l'any passat va fer molt bons números, no?
6: I a segona, teòricament, han de ser un equip pues, no volen demagar. Puntero, favorito, candidat número 1 a 700, i a partir d'aquí hem d'afrontar aquest objectiu en la pressió que toqui, i si algo d'aquest míster és que no s'amagarà tampoc en dir-ho.
1: I tens ara de conèixer la previsió meteorològica per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
7: Bon dia. Avui a les Illes Balears, temperatures amb pocs canvis. Els termòmetres marcaran màximes de 29 graus a Palma, 27 a Eivissa, 25 graus a Maó i 24 a Formentera. Durant aquesta tarda, temps estable i càlid, predominen el sol i el cel clar. Demà dijous les temperatures seran més baixes, màximes de 28 graus a Palma, 26 a Eivissa i 24 graus a Maó i a Formentera. Demà també serà un dia de sol amb cel poc ennuvolat. Les temperatures mínimes seran més baixes aquesta nit, 18 graus a Palma i a Eivissa i 16 graus a Maó. Bufa vent moderat de tramuntana, que demà bufarà amb més intensitat. S'esperen ventades molt fortes i mala mar a la illa de Menorca i Mallorca. És una informació d'AEMET.
1: Això és tot per ara. Tornem a les 2:10 amb tota la informació. Us deixem ara en Punt de Fuga amb Paula Bendito.
8: Vols guanyar una entrada doble per gaudir de les estrenes a Cine Ciutat? És ben fàcil. Segueix RTV Balears a les xarxes socials, fes retuit i ves preparant les crispetes. Cada setmana sortejam un guanyador. Cada divendres a partir de la 1:30 a Ràdio Nacional d'Espanya parlam de cinema al programa A Punt Cultural. No t'ho perdis. Punt de Fuga. Les Illes des d'una altra perspectiva.
9: Bon dia, això és Punt de Fuga, el magazín de Ràdio Nacional a les Illes Balears, que tracta d'acostar-vos la realitat de les illes des d'una altra perspectiva. Avui anem fins al recinte del Mallorca Live per conèixer si ja està tot a punt per al festival que comença divendres. Després parlarem del Salt de Formentera i d'unes jornades d'astronomia que també arranca divendres. I per acabar parlarem, com cada dimecres, de bones notícies. Víctor Bejarano és el control tècnic. Vos saluda Paula Bendito. Comencem.
8: Punt de directe.
9: Anem ara fins a Calvià, on hi ha la nostra companya Inés Candell, que és amb tot ple de gent de l'organització del Mallorca Live perquè ens contin tot el que hem de saber abans que comenci aquest festival. Bon dia, Aina.
10: Bon dia, el compte enrere pel Mallorca Live Occident 2026 ha acabat i milers de persones es preparen ja per gaudir d'aquest recinte del Calvià on som ara durant els dies 12 i 13 de juny. Ara mateix s'estan ultimant tots els detalls, tots són treballadors, furgonetes, camions, proves de so, de segur que ho sentireu de fons. Tenim amb nosaltres a Laura Llorente, directora executiva del grup del Mallorca Live. Bon dia, Laura.
11: Hola, buenos días.
10: També tenim en Santiago Martín, que és el director d'operacions. Bon dia, Santiago, del festival també.
12: Buenos días, ¿qué tal?
10: I tenim també en Curro Caravaca, que és el director artístic del festival. Bon dia, Curro.
13: Hola, ¿qué tal?
10: Bon dia a tots tres, moltíssimes gràcies per atendre Ràdio Nacional. Primer de tot, m'agradaria un poc que parléssim del festival, del Mallorca Live Occident. No sé si ho he dit bé, Occident, sí. Què representa avui el Mallorca Live per a Mallorca?
11: A ver, Mallorca Live ahora mismo lleva, esta es su novena edición, hemos consolidado un formato de festival internacional en una isla como Mallorca. Creo que para todo lo que es las Islas Baleares es el evento cultural más importante y creemos que efectivamente hemos acercado la cultura a Mallorca, que con toda la idiosincrasia que lleva hacer un festival en una isla como en una isla en general. Entonces, que Mallorca Live ha apostado por seguir creciendo y cada año lo demostramos trayendo más y más y mejor.
10: ¿Cuáles son las principales novedades de esta edición? No sé si nos podéis comparar un poco con el año pasado, no sé si ha habido mejoras.
12: Bueno, a nivel artístico, este año tenemos un sexto escenario, que es una gran novedad. Y a nivel slots, a nivel horarios de actuaciones, como novedad a resaltar, es que siempre que estén en marcha las actuaciones del escenario principal, los escenarios 2 y 3 paran y cuando termina el principal arrancan 2 y 3. De esta manera evitamos que haya un solape con las actuaciones de los headliners. Y bueno, pues esto la verdad que para el público es algo que lo agradecen bastante.
10: Me imagino, Santiago, que tú aquí o vosotros dos tenéis un papel muy importante, ¿no? Vosotros que sois el director de operaciones y también la directora ejecutiva para que los artistas no se solapen. Aquí detrás hay una organización brutal.
14: La verdad es que hay un equipo técnico muy preparado con varios equipos por escenario que llevan a la perfección un trabajo de previo al festival en el que se coordina con dirección artística y a través de los técnicos, y al final sale bastante bien con una consecución de trabajo humano por parte de todos los equipos muy amplia.
11: Efectivamente, es un festival que se celebra durante un fin de semana, que parece que son tres días, pero al final trabajas todo un año para poder encajar lo que es todo lo que es la parte artística con la producción, porque al final no deja de, son seis escenarios, es mucha, mucha infraestructura lo que hay que montar para poder tener estos seis escenarios, y trabajamos con muchas empresas de fuera, porque al final necesitas montar una gran ciudad, y lo que digo, o sea, un año de trabajo para un fin de semana, o sea que mucha preparación y mucha dedicación, estrategia.
10: En esta gran ciudad que la llamabas ahora, ¿cuántas personas están trabajando ahora mismo? Porque está ahora mismo el Mallorca Live Occident en ebullición.
11: En plena ebullición. Ahora mismo podemos decir que estos días previos podemos hablar de 600 personas, tanto puestos directos como indirectos, y durante los días del festival, bueno, cuando se juntan, cuando estemos 1.500 personas es lo que tenemos en un listado de personal que trabaja directa o indirectamente para en el festival, sí.
10: En el festival se pueden hacer muchísimas cosas, aparte de venir a escuchar y a cantar a viva voz los artistas que destacan en vuestro cartel este año. Curro, ¿cómo seleccionáis a los artistas que forman parte del cartel? No sé si nos puedes contar alguna anécdota, si algún artista se ha resistido a venir este año al Mallorca Live.
12: Bueno, pues así como a grandes rasgos, la negociación de David Guetta fue bastante complicada, pero al final conseguimos ponernos de acuerdo para la closing party del domingo y para los días de festival. Bueno, pues no siempre quieres tener todos los artistas que te gustaría tener porque no siempre están de gira, tanto los artistas internacionales como los nacionales. Pero al final ha habido cosas que hemos intentado desde el principio que al final las hemos terminado teniendo y otras que se van perdiendo por el camino y que se dejan para el año siguiente.
10: ¿Qué nombre del cartel crees que sorprenderá más al público? No sé si Viva Suecia, de Prodigy, no sé.
12: Bueno, por supuesto que los headliners es lo que todo el mundo quiere ver y lo que más le interesa a todo el mundo, pero yo creo que es muy importante que el público no se pierda los artistas que nunca han estado en este festival, como por ejemplo es el caso de Belén Aguilera, de Samurai, de Libertines, de Wombats, Ultraligera, que es el grupo del momento, ese tipo de artistas que nunca han estado en el festival. Recomendamos que no se los pierdan, porque bueno, luego tenemos un público muy afín y muy fiel al festival, que sabe que cada 2-3 años vienen grupos que han estado, porque tiene mucho público aquí, como es el caso de Prodigy, que estuvo hace 8 años, pero los que nunca han estado, también está muy bien que los vean.
10: Curro, ¿cómo equilibráis estos grandes artistas a los artistas más nacionales o más de talento local de aquí? Porque me imagino que el croquis también tiene que ser heavy.
12: Sí, para nosotros es súper importante ofrecer también propuestas emergentes tanto de grupos locales como de grupos internacionales. Tenemos grupos en el cartel que vienen de todas las Islas Baleares, tenemos grupos locales de Mallorca, pero también tenemos grupos internacionales, como es el caso de Paisley Days, de Yes and Maybe, que son dos grupos emergentes de Londres, Arp Free Band de Perpetual Singers, que vienen de Países Bajos. Queremos ofrecer nombres consolidados, nombres, digamos, de media tabla, nombres de las emergentes, para que la gente cuando venga al festival también descubra cosas nuevas que confiamos que les van a gustar y se vayan a casa con una sensación de he descubierto unos grupos que no conocía, además de ver a mis grupos favoritos, y tengan como una experiencia muy guay.
10: Laura, Santiago, para que esta experiencia sea tan guay, hay mucha organización detrás. Comentábamos ahora, antes, lo difícil que es coordinar un cambio de escenario entre unos y otros.
11: Efectivamente, además este año concretamente estamos haciendo dos festivales en uno, estamos teniendo grandes artistas como puede ser una Aitana que viene con una gira nacional en formato solitario y las tenemos que encajar dentro de un festival, un multiformato, eso siempre es muy complicado. Estamos hablando de que vienen más de 100 personas solo para un artista como Aitana y encajarlo en un mismo escenario con un David Guetta. Entonces, al final, lo que hay que hacer, la estrategia para que detrás de ese escenario, los changeover del cambio de una escenografía a otra, es un auténtico encaje de bolillos y mucho personal de técnica muy preparado porque cada minuto cuenta, cada minuto es importante porque ya te digo, son escenografías totalmente diferentes y hay que estar muy preparado y tener todo muy calculado al milímetro.
10: Esa hora que hay, por ejemplo, entre unos artistas y otros en los escenarios principales tiene un porqué, ¿verdad? Hay muchísimas personas que están como al tanto de que cuando termine hacer el cambio de escenario.
14: Son artistas que evidentemente cada uno tiene su puesta en escena y su escenografía, con lo cual hay que hacer un encaje de bolillo para que todos los técnicos puedan en ese rato, que a veces es una hora, a veces un poquito menos, en función de lo que puedan ajustarse los equipos, para hacer ese cambio completo de un artista a otro.
10: Más cosas, ¿qué tiene que saber una persona que viene por primera vez al festival? Porque más allá de horarios, artistas, siempre hay una serie de cuestiones prácticas que cada año se repiten. Así que venga, un par de preguntas rápidas. ¿Se puede aparcar cerca del festival?
11: No, El festival tiene un perímetro de seguridad porque al final son muchas personas las que están accediendo al recinto cada día. Entonces necesitamos que la gente sea consciente de que en los alrededores es muy complicado aparcar, y por eso hemos hecho un plan de movilidad muy completo, que salen autobuses de prácticamente toda la isla, desde el norte, este, oeste, para que la gente pueda venir en lanzaderas. Es mucho más seguro, mucho más sostenible, y es asegurarte que vas a llegar a tiempo, porque al final cuando llegues a las inmediaciones del recinto no vas a saber dónde dejar el coche. Entonces insistimos y recomendamos encarecidamente que la gente utilice las lanzaderas que están habilitadas para que no haya problemas.
10: ¿Se puede entrar y salir del festival?
11: Sí, nosotros tenemos un sistema de pulsera cash, bueno, esto... Sí,
14: completamente. Se puede salir y entrar del festival siempre que la pulsera de acreditación y acceso que tenga cada asistente esté en buen estado y no haya sufrido desperfectos.
10: ¿Qué pasa con los menores? ¿Qué tienen que saber los adultos que vayan con un menor?
14: Los menores de 16 años, es decir, hasta 15 años incluido, deben venir acompañados con sus padres, firmar un documento en el que acredita la asistencia del menor, y en el caso de los menores de 16 y 17 años, es simplemente, debido a la ley de espectáculos de Baleares, con autorización expresa de sus padres y asumiendo la responsabilidad.
10: Y ya la última, el acceso a las personas con movilidad reducida está asegurado, ¿cierto?
14: Sí, de hecho, cada vez tenemos más plazas reservadas. Colaboramos estrechamente con la Fundación Music for All, que se encarga de la accesibilidad en la gran mayoría de festivales del país, y hay asegurado asistencia y parking PMR para todos los asistentes, así como el servicio de acompañamiento hasta las zonas habilitadas para ello.
10: Perfecto, y ya las dos últimas. ¿Qué momento del festival recomendaríais que no se pueden perder en ningún caso? No sé si, Curro, nos quieres contestar tú a esta pregunta.
12: Pues bueno, yo creo que la puesta de sol siempre es como un momento muy guay en los festivales, cuando ya va cayendo la tarde. Bueno, es un cambio del día a la noche, que bueno, pues que en los escenarios siempre es muy bonito, ¿no? Porque ya los escenarios empiezan a tener la iluminación, los móviles y demás. Y bueno, pues la puesta de sol en cualquier festival es maravilloso, y más en este recinto con tanta vegetación, que lo hace aún más bonito.
11: Además, a colación de lo que dice Curro, nosotros siempre desde Mallorca Life Occident lo que apostamos es por la experiencia. O sea, tenemos un festival artístico con una calidad artística comparable a los mejores festivales de España, pero nosotros velamos mucho porque la experiencia sea completa. No solo tenemos un montón de zonas de descanso, de restauración, zona para niños. Es un festival muy completo, es un para todo tipo de públicos, familias, gente más mayor. O sea, estamos muy preparados para que la experiencia sea completa.
10: Y ya para terminar, ¿qué diríais los tres? Una recomendación a cada una. A una persona que está dudando de si venir o no este fin de semana al Mallorca Live, ¿qué le diríais para convencerle?
12: Bueno, yo creo que esta va a ser una edición para el recuerdo. Bueno, pues porque las ventas además van muy bien, el público ha respondido muy bien al cartel. Como dice Laura, no solo ofrecemos una propuesta musical, que es digamos como el epicentro de todo, sino... ofrecemos una experiencia 360 inmersiva para que el público desde que llega pueda hacer shopping en un market que tenemos, puede ir a un puesto de vinos, zona de descanso, zona de niños, food trucks, restaurantes, bueno, además de la música en directo, que es lo más importante. Uh-huh.
14: Yo creo que va a sorprender mucho el nuevo formato del recinto. Es un recinto que se ha trabajado mucho, se le da mucho cariño. También toda la parte de estructuras, escenarios, va a sorprender muchísimo a los asistentes, y es muy agradable en cuanto a pasar, como dice Curro y Laura, una experiencia completa durante un día en todas las activaciones que hay, en toda la zona market, todas las nuevas zonas también que se han ido abriendo al público, que van a sorprender muchísimo a los asistentes.
10: Laura, te lo han dejado difícil, ¿eh? A ver con qué nos sorprendes.
11: Yo lo que diría es, la oportunidad es única, ¿no? Entonces, para ver un show internacional, el mallorquín tiene que viajar, tiene que salir, tiene que... te lo estamos trayendo a la puerta de casa, no te lo puedes perder. Eso es lo que yo diría.
10: Pues muchísimas gracias a los tres. Laura Llorente, directora ejecutiva del festival, Santiago Martín, director de operaciones, y Curro Caravaca, director artístico del Mallorca Live Occident, que no se nos puede olvidar, con ese nuevo nombre. Muchísimas gracias a los tres por atender a Radio Nacional.
11: Muchísimas gracias a vosotros.
14: Muchas gracias, buenos días. Gracias a vosotros, no os lo perdáis.
10: Recordad que a partir d'aquest cap de setmana la cita és aquí al Mallorca Life Occident, al recinte de Calvià, amb artistes com, entre d'altres, Dani Fernández, The Prodigy, Aitana o David Guetta. Nosaltres ens acomiadam amb aquest tema El Bien, de Viva Suecia, que de segur també podreu escoltar aquí.
13: Solo escuece más porque es reciente. No se va a curar.
0: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
8: A punt de fuga, volem saber.
9: I ara volem saber més sobre el salt de Formentera. Aquest divendres, 12 de juny, comencen unes activitats d'observació astronòmica amb telescopis al Centre d'Interpretació de Can Marroig. Però n'hi haurà més durant tot l'estiu, també a Can Marroig i al Molí Vell de la Mola. Per saber més en què consistiran, ja ens escolta Jordi Alemany, de l'Associació d'Astronomia de Formentera. Bon dia.
15: Hola, bon dia.
9: Formentera mira el cel és el nom d'aquesta activitat. N'hi ha una d'observació de la Lluna i una altra de l'espai profund. Comenceu amb aquesta segona. Què se podrà veure aquest divendres?
15: Doncs, primer de tot, si la meteorologia ens ho permet, que sembla que sí, que tindrem bona previsió, en el Centre d'Interpretació del Cap Marroig, que ja han fet algunes activitats, podrem muntar els nostres equips perquè la gent se pugui acostar. És una activitat completament gratuïta que patrocina el Consell de Formentera. I tindrem la possibilitat de veure el cel d'estiu que ja comença a ser visible, ja que comencem a tenir visibles galàxies pròpies de l'estiu. Tindrem la galàxia de Bode, tindrem nebuloses, tindrem cúmuls, cúmuls estel·lars com el cúmul d'Hèrcules. Són tot una sèrie d'objectes que a simple vista no es poden veure, però que gràcies als telescopis la gent es pot acostar, els pot veure i pot disfrutar i fins i tot fer fotos.
9: De quantes persones són els grups i, sobretot, encara hi ha places per aquest divendres?
15: És comunament que no va per reserva, és completament obert. Qui s'aproximi al centre de Can Marroig, això sí, no es pot aparcar en el propi centre d'interpretació, hauran d'aparcar a la zona de l'aparcament públic i venir caminant, no sé, són uns 150-200 metres, fins a la zona del centre d'interpretació. És obert, no hi ha llista. I la quantitat de gent depèn, perquè a vegades fem les activitats que pot ser en juny que mos venen, doncs, no sé, doncs igual 100 persones o en ple agost que igual mos han arribat a venir fins a 300.
9: Ho comentaves un poc abans, però què té d'especial aquest cel de Formentera estiuenc?
15: Bé, Formentera doncs fa cosa d'un parell d'anys va ser certificat amb la categoria, amb la certificació Starlight, que el dona l'entitat Starlight, que ve a certificar que, bueno, Formentera té un cel un pata negre, no? Té un cel molt bo per la realització d'activitats astronòmiques i que és un molt bon lloc per al tema de l'astroturisme, que avui en dia està cada vegada creixent més, que hi acaba d'haver més punts de tota la península que estan començant a disposar d'aquesta certificació. A les Illes tenim Formentera i Menorca com a punts que tenim, bueno, un cel molt bo. Què hi ha de bo? Doncs que és un cel clar, és un cel que hi ha poca contaminació lumínica, això és més important, i ens permet de veure coses que, bueno, que a simple, amb llocs amb més contaminació, com podia ser una ciutat, doncs no els veuríem pas.
9: Clar, això també te volia demanar, cada vegada hi ha manco llocs, no?, amb poca contaminació lumínica, i Formentera té la sort de ser un petit reducte, no?,
15: sí,
9: que té aquestes bones condicions.
15: Un poc sí, és com un petit oasis a dins del propi Mediterrani, no? Sí que, per exemple, hi ha Eivissa, que Eivissa doncs, és una illa doncs, amb més activitat, és una illa que hi ha doncs, més gent i té, doncs, té més, hi ha l'aeroport i hi ha doncs, més emissió de llum, però fins i tot a Eivissa tenim els companys de l'agrupació astronòmica d'Eivissa, que ells també fan activitats a la zona de Cala d'Hort, però Formentera, doncs bé, tota Silla doncs, té aquest avantatge, no?, que tenim un molt bon cel i sobretot les zones que donen cap a migjorn, tenim una cúpula de cel fantàstica i podem gaudir d'observacions. Bueno, sempre surten bé. Si no tenim núvols, les observacions sempre són molt polides.
9: I a part d'aquesta observació, doneu algun tipus d'informació sobre el que es pot veure a nivell com pedagògic, no? Com ho feis,
15: divulgatiu,
9: això?
15: Divulgatiu, constantment, sí. Perquè la gent... Aquestes activitats estan molt bé perquè hi ha la part familiar, la gent mos ve amb la quitxalla, amb els nins i per mirar, i els nens s'ho passen molt bé, i els pares sempre mos pregunten, hi ha molta curiositat, i nosaltres, doncs clar, atenem a totes les explicacions, donem les respostes que sapiguem o que podem, i moltes vegades el que fem també és portar un projector per explicar doncs, curiositats, misteris i coses de l'univers, que sempre són coses que per escala i per desconeixement fascinen molt la gent.
9: I has comentat també que se poden fer fotos. Com se fa això?
15: Bé, amb els equips que tenim, alguns tenen dispositius electrònics que recullen fotos i se poden després descarregar en el mòbil, o bé, quan fem activitats de lluna, aquesta que fem aquest proper dia 12 no serà de lluna, no tindrem lluna. Al no haver-hi lluna, perquè la lluna és molt brillant, al no haver-hi lluna aprofitem per fer espai profund, que són objectes que brillen molt poc, que el que vos comentava abans, galàxies, cúmuls, nebuloses, que per poder-los veure bé necessitem que no hi hagi lluna. Les nits que hi ha lluna, ens centrem en la lluna, que no deixa de ser l'objecte, potser l'objecte que agrada més a la gent de mirar. I la lluna, quan la fotografies amb el mòbil, a través del telescopi, te queden unes fotos molt guapes.
16: És important mirar el cel per conèixer més sobre l'univers i no només el que passa al nostre voltant.
15: Completament. És la millor manera de saber el que és l'univers, de saber el lloc que ens pertoca, de saber el tamany que tenim, i no de meravellar-nos amb el petit miracle que som nosaltres que estiguem aquí. Sí, evidentment que sí, és importantíssim mirar el cel.
16: Si no, serveix un poc per posar un pat de perspectiva, no? Lo que comentaves, el tamany que tenim en comparació amb la immensitat de l'univers.
15: És aquest tema que m'atreus ara, és una conversa que sempre són dels tòpics que sempre surten quan ve gent a les visites. Això, i si hi ha vida en altres planetes, és com sempre les coses que la gent té més curiositat. El tema del tamany que tenim o de la importància que tenim, diuen, és que no som res, i jo precisament sempre dic el contrari. No, això demostra lo importants que som. Dins de tot lo gran que és això que nosaltres estiguem aquí, ens demostra la importància que tenim i lo molt que ens hem de cuidar, cosa que actualment no estem fent gaire.
16: Tot això tan interessant que ens comentes és el que podran sentir els participants d'aquestes activitats, aquestes jornades que feis per mirar cap al cel de Formentera. Jordi Alemany, moltíssimes gràcies per atendre'ns de l'Associació d'Astronomia de Formentera.
15: A vosaltres.
16: Que vagi molt bé, moltes gràcies.
15: Gràcies, adéu, bon dia.
8: A punt de fuga, fem sa mitja.
16: I com cada dimecres, acabam parlant de bones notícies i avui ho feim amb Amador Bausà. Bon dia.
2: Bon dia, Paula. I començant parlant que s'han recuperat diverses espècies de ratllades que viuen a les Balears després d'anys de pressió pesquera. Ens ho explica Xisca Ferragut, una de les investigadores del Centre Oceanogràfic de Balears.
17: Aquestes poblacions van estar sobreexplotades, però actualment, en els darrers anys, sobretot durant la darrera dècada, la biomassa d'aquestes poblacions ha anat pujant fins que actualment se troba en nivells d'explotació sostenible.
16: Ha disminuït la pressió per la regulació europea dels dies de pesca d'arrossegament, pot ser?
2: Sí, cada vegada hi ha més regulació, no en concret per protegir les ratllades, però s'han acabat beneficiant. Sobretot el que celebra Xisca és que a la fi s'hagi estudiat quantes ratllades hi ha a les Balears, perquè com aquesta espècie no té molt de valor comercial, no s'havia fet cap avaluació fins ara.
17: Són espècies que no tenen tant de valor comercial, que moltes d'elles no se comercialitzen perquè tenen una mida petita, però alhora són espècies molt vulnerables per les seves característiques vitals, ja que creixen de manera molt lenta, tenen un baix potencial reproductiu, i clar, tot això les fa vulnerables a que si hi ha una elevada pressió pesquera, les seves poblacions se poden veure afectades.
16: Però en qualsevol cas, aquesta recuperació de les poblacions és positiva, no?
2: Sí, tot i que encara hi ha molt poca veritat genètica, el que significa que davant un episodi advers pues, són molt vulnerables.
17: Si les poblacions tenen una diversitat genètica més elevada, això les dona més possibilitats de poder-se adaptar si ocor qualsevol canvi a l'ambient.
2: I una altra bona notícia és que avui ha començat The Battle of Stars, que és un torneig que per recaptar fons per l'esclerosi múltiple i la ELA. En concret, és per l'Associació Balear d'Esclerosi Múltiple.
16: Ho he vist, és això que hi participen Nadal, Guardiola, Rudi Fernández...
2: Sí, també els jugadors del Mallorca, Sergi Darder, Abdon, Pepe Reina o Andy Murray, per exemple.
16: I de sí que deuen recaptar fons, no? Com se fa exactament això?
2: N'Arnau Sala, director general del Pula Golf Resort de Son Servera, on se fa el torneig, ens diu que se farà una rifa amb tot això. Escolta'm.
18: Camisetes dels futbolistes o dels jugadors de bàsquet, hi ha material de golf, hi ha viatges, hi ha viatges empaquetats a altres ciutats i altres països d'Europa. I així seria una mica com obtenim els fons per poder ajudar aquestes associacions.
2: i també amb els sponsors del torneig recapten fons.
9: I tenen un supercartell, no? Com se fa perquè hi vagin tota aquesta gent?
2: Mira, això diuen.
18: Venir a disfrutar d'uns dies a l'illa de Mallorca també és bastant fàcil de convencer-los. Però sense cap mena de dubte tota la gent està a la disposició de l'organització degut a que té aquest caire social, aquesta recaptació de fons per dues malalties rares, de manera conjunta volen lluitar.
9: Tot per una bona causa, per recaptar fons, com dèiem, per l'esclerosi múltiple i per la ELA. Ho deixem aquí, les notícies de les Illes tornen a partir de les 2:10.

0: 104 partidos vamos a tener en este Mundial con más selecciones que se ha visto en toda la historia. Además, la selección absoluta femenina consiguió anoche la clasificación para su Mundial, el de Brasil, del año que viene tras golear 1-6 a Islandia. Así lo celebraron las jugadoras comandadas por Sonia Bermúdez tras ganar ayer en Reykjavik a la selección islandesa. En el fútbol de aquí, Málaga y Las Palmas se van a disputar hoy la última plaza que queda para la final de ascenso a la primera división de fútbol. Ventaja por la mínima de los malagueños tras el partido de ida. En la final ya espera la Almería.
1: Pues todo esto y más a partir de inmedia. Ahora nuestros compañeros de los centros territoriales.
2: Radio Diari Migdia, Radio Nacional de España a las Illes Balears.
3: Bon dia. La policia local de Palma i la policia nacional estan executant en aquests moments el desallotjament forçós de l'antiga presó. L'operatiu conjunt s'està desenvolupant des de les 12 del migdia amb la presència dels serveis socials municipals que mantenen des de l'inici del procés l'atenció i l'acompanyament a les persones afectades. Es preveu que el dispositiu es perllongui al llarg de la jornada. Una vegada finalitzada l'actuació es mantindrà la presència policial a la zona 24 hores i es realitzarà el tapiat del recinte. Tot d'una i connectem en directe. Avui és dimecres 10 de juny, amb Pablo Hernández al control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes. Repassam altres titulars del dia amb Margalida Blanquer. La ruta migratòria balear més mortal que mai.
4: Concentra quasi el 40% de les morts de migrants irregulars a tot l'estat en els 5 primers mesos d'enguany. La ruta més mortal segueix sent la Canària, però la Balear cada vegada s'hi costa més. L'ONG Caminando Frontera reclama més vigilància a les costes perquè han detectat que, de cada vegada més, els naufragis es produeixen més a prop de la costa.
3: Els hotelers es defensen.
4: La patronal diu que respecta la manifestació contra la massificació convocada pel pròxim 26 de juliol a Mallorca. Lamenten, però, que els manifestants posin a tot el sector dins el mateix sac quan, segons diuen, la planta hotelera pràcticament no ha crescut. Javier Vic.
3: Així, i els esports?
4: Els jugadors del Mallorca, Sergi Darder i Abdon Prats, es mostren satisfets per la continuïtat de Martín de Michelis com a entrenador de l'equip en el nou periple a la segona divisió.
3: Coneguem ara la previsió meteorològica per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
5: Bon dia. Avui a les Illes Balears, temperatures amb pocs canvis. Els termòmetres marcaran màximes de 29 graus a Palma, 27 a Eivissa, 25 graus a Maó i 24 a Formentera. Durant aquesta tarda, temps estable i càlid, predominen el sol i el cel clar. Demà dijous les temperatures seran més baixes, màximes de 28 graus a Palma, 26 a Eivissa i 24 graus a Maó i a Formentera. Demà també serà un dia de sol amb cel poc ennuvolat. Les temperatures mínimes seran més baixes aquesta nit, 18 graus a Palma i a Eivissa i 16 graus a Maó. Bufa vent moderat de tramuntana, que demà bufarà amb més intensitat. S'esperen ventades molt fortes i mala mar a la illa de Menorca i Mallorca. És una informació d'AEMET.
3: Ho dèiem en portada, a les 12 del migdia ha començat el dispositiu policial per fer fora de l'antiga presó de Palma les aproximadament 70 persones que encara hi vivien. Anem en directe fins allà. Xaviara, bon dia. Com van aquestes tasques de desallotjament de l'edifici?
6: Què tal? Molt bon dia, Ido. De moment, calma tensa és el que respira a hores ara a les portes de l'accés d'aquesta antiga presó de Palma. A les 12, com deies, ha començat el procés de desallotjament dels gairebé 70 ocupants que es calcula encara quedaven per aquí. No s'han produït de moment el derruís, tot i que les diferents persones que aquí habiten van sortint en fila i molt a poc a poc. Hem pogut parlar amb algunes de les persones que anaven sortint. Hem parlat amb dues persones, un d'ells és en Jonathan, que no sap encara on podrà dormir avui vespre i que assegura que no sap de moment on podran anar i que aquest desallotjament, segons la notificació que se'ls havia entregat, s'havia de produir divendres i no avui. Escoltam aquestes dues persones.
7: No tiene ahora, no tiene nada. No tiene solución. Estoy aquí para dormir aquí en el banquillo.
8: Y yo vengo de trabajar, o sea, a mí no me han dado ni un papel, se supone que era hasta el viernes, nos han sacado así de sopetón.
9: ¿Dónde vamos a ir todas estas personas que salimos de aquí, que al fin y al cabo estamos aquí por obligación? Porque no se pueden pagar un piso, porque es que no hay habitaciones, luego nos ponen peros por intentar alquilar una casa o lo que sea, y al fin y al cabo, yo tan joven que estoy trabajando y tengo mis cosas bien, No puedo vivir una vida tranquila porque el gobierno no me lo permite.
6: De moment, és veritat que l'Ajuntament hauria instal·lat una sèrie de cases modulars, una sèrie de mòduls a les portes de l'antic, a les portes del parc de bombers, on s'hi podrien allotjar algunes d'aquestes persones durant un màxim de 2 vespres, a manca de que l'Ajuntament pugui confirmar tota aquesta informació. Pel que fa als veïnats, molts d'ells celebren aquesta notícia del desallotjament d'aquesta antiga presó, tot i que sí que es veurà que reclamen que l'Ajuntament no ha avisat amb el Manco un dia d'antelació sobre aquest desallotjament i demanen que se'ls pugui reallotjar d'alguna manera. Escoltam alguns dels veïnats.
10: Hoy se tienen que ir, hoy es el desalojo forzoso, que por cierto está al lado de un colegio y ni siquiera han tenido notificación el propio colegio y se está dando de una manera bastante pacífica porque la gente que vive aquí no quiere problemas, pero se podría haber dado otra situación y ni siquiera ha sido atendido el entorno de la antigua prisión para ejecutar el desalojo.
11: El ayuntamiento está diciendo que se han ido fuera de la península, fuera de...
6: Ya con esto España. Cierro, ¿eh?
11: Es que la mayor parte a donde van es a la calle. Algunos encontrarán alguna alternativa, pero en infraviviendas, en asentamientos. Ahora, ayer salía en prensa que hay un nuevo asentamiento en Palma. Este es el resultado de ir moviendo a la gente de un sitio para otro. Al final, si lo sacas de aquí, a donde van es a otro sitio.
6: Escoltàvem en aquests moments la portaveu d'Unides Podem a l'Ajuntament de Palma, Lucía Muñoz, i el representant de Metges del Món. Nosaltres, molt pendents, com deies, d'aquest desallotjament forçós d'aquesta antiga presó de Palma, on, com deim, poc a poc van sortir els 70, aproximadament 70 habitants que encara quedaven per aquí, pendents de saber cap a on aniran, on podran passar el vespre, un desallotjament que s'allargarà, segons explica l'Ajuntament, durant tota la jornada d'avui.
3: Moltes gràcies, Xavi. Ens seguirem ben pendents. Tot això en el mateix dia que hem conegut que cada 7 hores un migrant mor intentant arribar a les Balears. La ruta entre Argèlia i l'arxipèlag és el que major nombre de naufragis concentra i supera per primera vegada les 500 víctimes mortals en només 5 mesos, de gener a maig d'enguany. És un 50% més que en el mateix període de l'any passat. Són dades que ha publicat avui la ONG Caminando Fronteras, que demana més mitjans en la recerca activa d'embarcacions desaparegudes, ja que molts dels naufragis es produeixen a prop de la costa. Laura Rival, bon dia.
12: Bon dia. Caminando Fronteras mostra la seva preocupació per l'augment exponencial, diuen, del nombre de morts a la ruta que va des d'Algèria cap a les Balears. De gener a maig han estat 507 les persones que han perdut la vida fent aquesta travessia. Elena Maleno n'és la portavoz de Caminando Fronteras.
13: Una ruta migratoria que enfrenta situaciones de riesgo muy grandes y es una ruta migratoria donde además muchos de los naufragios no se producen lejos de costa de Baleares, porque aparecen muchos cuerpos con posterioridad y algunos de los cuerpos pues no están en avanzado estado de descomposición.
12: La ruta se torna any rere any més mortífera per l'augment de les sortides des dels ports algerians, el tipus d'embarcacions i que el perfil dels migrants també ha canviat. De cada vegada són persones més vulnerables que arriben de països de la banya d'Àfrica, Burkina Faso, Mali o Sudan del Sud. En sortir més lluny arriben a Algèria més febles per afrontar el viatge en pastera.
13: És una ruta migratoria con una especificidad de peligro muy importante, donde transitan infraembarcaciones cuando se han encontrado supervivientes, desgraciadamente, que han sufrido naufragios o tragedias, nos explican que quedaron a la deriva, que el motor se les paró, y entonces en esos momentos es cuando más falta hace, ¿no?, esa coordinación y esos medios aéreos.
12: La ONG Caminando Frontera reclama que Salvament Marítim faci recerques actives quan s'alerta de pasteres desaparegudes i lamenten la manca de protocols entre Espanya i Algèria per a la protecció d'aquests migrants.
3: I precisament avui hem conegut la història d'Ousam Umar, un ghanès que va arribar a Espanya en pastera després d'un periple de 5 anys travessant més de 6 països i el desert del Sàhara a peu. Finalment va arribar en pastera a Fuerteventura. 150 migrants que sortiren amb ell des d'Àfrica moriren en la travessia. Finalment va ser traslladat a Barcelona, on viu des de l'any 2005.
14: A vegades no som conscients o no tenim la informació correcta per entendre realment el perill que representa aquest recorregut. Jo vaig, al meu cas concret, del 100% que vam sortir, només el 3% vam arribar a Espanya amb vida. El 97% vam morir en el camí.
3: Una història que Usam Omar va publicar al llibre Viatge al País dels Blancs, que ara s'ha convertit en pel·lícula i que s'acaba de presentar a Palma. Una odissea per visibilitzar una realitat que moltes vegades obviem i amb la qual vol contribuir a desmuntar els discursos d'odi cap als migrants.
14: La immigració és la història de la humanitat en general, però ja no, la gent ja no s'acorda. És molt trist que per interessos propis, per afán al poder, tengan que atacar a los más vulnerables que no tienen ninguna culpa. Si yo, después de 5 años caminando más de 21.000 kilómetros a pie, si llego a España analfabeto con 18 años, te quito el trabajo, el problema quizá lo tienes tú.
2: Radio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
3: La Federació Hotelera de Mallorca llença per segon any consecutiu la campanya de Benvinguda als Turistes. Amb el lema Gràcies per visitar Mallorca, els hotelers volen contrarrestar les percepcions de cada vegada més negatives que part de la societat mallorquina sent cap al turisme, una percepció que la FEM considera injusta.
4: El president de la patronal diu que respecta la manifestació contra la massificació convocada pel pròxim 26 de juliol a Mallorca. Lamenta, però, que els manifestants posin a tot el sector dins el mateix sac quan, segons diu, la planta hotelera pràcticament no ha crescut i s'hi ho ha fet, en canvi, el lloguer turístic. A més, diu que molt dels mals que pateixen els residents estan relacionats amb la manca de planificació de l'administració. Javier Vic.
15: Se están manifestando por un tema de gestión del destino, sea en vivienda, sea movilidad. Se está utilizando, y lo dijimos en una ocasión, el turismo como un saco de boxeo.
3: I encara en clau turística, aquesta primera quinzena de juny, tradicionalment que ha estat marcada a Mallorca pels viatges d'estudis. Els darrers anys, però, estan perdent pistonada. D'una banda, per l'encariment dels preus, però també per la mala imatge que se'ls ha donat. Amador Bausà, bon dia.
16: Bon dia. Enguany, prop de 12.000 estudiants desembarcaran a Mallorca aquest mes de juny. Acaben de fer les proves d'accés a la universitat i es volen llevar de sobre la pressió que han patit els darrers mesos.
17: Hemos hecho la pau la semana pasada. Y aquí estamos disfrutando todos juntos.
18: Salir de fiesta, las fiestas, el ambiente.
19: También estamos mucho en la playa, la piscina y fiesta.
16: La majoria arriben de Madrid, València o Andalusia per celebrar el final de l'etapa escolar. Romandran de mitjana 5 vespres per uns 700-800 euros, tot inclòs. Alguns es queixen dels preus, altres diuen que paga la pena.
20: El hotel, el buffet, el barco, todo nos ha incluido todo, el bono de discotecas también.
21: Fue, los precios están disparados.
22: Todos lo encontramos un poco caro.
23: Nos lo merecemos, hemos terminado un curso duro, pues yo creo que una vez no va a pasar nada.
16: Les agències de viatges ho confirmen. Els hotels de cada vegada aposten manco per ells. Pedro Fiol és el president d'Aviva.
24: El mateix propi ecosistema turístic els està desplaçant, és a dir, les temporades a dia d'avui, a diferència de fa 20 anys, comencen abans i per això hi ha manco interès comercial.
16: Lluny queden les imatges de benvinguda dels anys 80 o 90, quan arribaven prop de 30.000 estudiants. Ara, amb manco de la meitat, tampoc ajuda la mala imatge que d'ells s'ha ofert. És de nou Pedro Fiol.
24: Han demonitzat moltíssim en aquest sector. Ningú vol anar, tingui poca edat o sigui més adult, a un lloc on no serà ben rebut.
16: Els futurs universitaris aposten ara per altres destinacions, Malta, el sud de Portugal o fins i tot el Carib, per un poquet més on s'hi els reclamen.
3: Obrim la crònica política. Dimarts que ve el Parlament celebra el darrer ple abans de les vacances d'estiu. Els diputats votaran la proposta del grup socialista d'habilitar la resta del mes de juny i el de juliol per allargar el període de sessions i poder tramitar així abans la llei per limitar l'entrada de vehicles a Mallorca.
4: Tots els grups hi estan d'acord menys vots. Més per Mallorca ha demanat que la llei s'aprovés per lectura única i així podria entrar en vigor el mateix mes de juliol, però per això es requeria unanimitat. Parla Iago Negueruela i la portaveu de Vox, Manuela Cañadas.
25: Nosotros creemos que los que defienden la España que madruga deberían defender a los trabajadores y trabajadoras que van en sus coches colapsados, que no son capaces de circular. Y los que hablan siempre de esa España que madruga dicen que los diputados y diputadas hemos trabajado mucho este periodo de sesiones. Y nosotros queremos trabajar como los trabajadores y trabajadoras de estas islas, en verano, sufriendo las mismas condiciones que ellos, que verán las carreteras saturadas por los coches que van a llegar. Y Vox dice que mejor irnos todos a descansar.
26: Esta medida, aunque se apruebe en julio, no será efectiva hasta el año que viene. Y no es un problema que se vaya a solucionar prohibiendo la libre circulación de ciudadanos por territorio nacional. Creo que si en 20 años se hubieran dedicado a hacer infraestructuras que actualmente tiene paralizada la inversión en infraestructuras el Gobierno de España, esta situación ahora mismo no existiría.
4: El PP diu que no s'oposarà a allargar la sessió, però critica la proposta dels socialistes. La portaveu adjunta és Margalida Duran.
27: S'ha de dir ben clar
0: tot el que se fa són els remordiments que té el PSOE, el postureo que necessita el PSOE per fer veure que fa qualque cosa, quan saben perfectament que quan ells havien de fer no van fer res de res.
4: Més per Mallorca i més per Menorca es reuneixen avui al Congrés dels Diputats amb altres partits per demanar-lo suport per aprovar definitivament la llei orgànica de cogestió aeroportuària que va ser aprovada el passat mes d'abril al Parlament amb el vots de Més i el PP.
3: I la Conselleria d'Educació reconeix que el pla de climatització a les aules trigarà a implementar-se i que no s'ha avançat més des de la licitació de les obres a 19 centres escolars dels més de 500 que hi ha a les Balears. Escoltem el conseller Antoni Vera.
1: Recordem que ja ha licitat les primeres obres d'esplanar de climatització, que són els primers de 9 centres, que nosaltres hem de mirar per una climatització eficient dels centres educatius. No pot ser, i torno a repetir, faig sempre la mateixa exemple, no podem anar posant esplits d'aire condicionat. Han de fer climatització eficient, que la climatització eficient implica moltes altres coses.
3: Paraules de Vera durant la presentació d'un nou protocol per reforçar la resposta dels centres educatius davant d'emergències i fenòmens meteorològics adversos.
16: Per al cas de les onades de calor s'estableixen una sèrie de recomanacions, però sobretot és un protocol pensat per casos d'inundacions després de l'episodi de pluges intenses que es varen viure a Eivissa el passat 30 de setembre, quan l'AEMET elevà a vermell l'alerta meteorològica durant l'horari lectiu. Maria Antònia Estarelles és la vicepresidenta del govern.
5: Clar, lo fàcil és quan no anar a escola, però nosaltres ens vam cansar de repetir que durant un any precisament, els primers mesos de l'any, hem estat quasi permanentment amb alertes taronja. Per tant, els alumnes haguessin anat a escola quasi cada dia. Per tant, entre tots hem de gestionar aquest risc, que jo crec que se fa, ens hem de coordinar molt bé i hem de donar també un quadre de comandament clar quan passen coses.
3: Moment ara pels esports.
4: Els jugadors del Mallorca, Sergi Darder i Abdon Prats, es mostren satisfets per la continuïtat de Martín de Michelis com a entrenador de l'equip en el nou periple a la segona divisió. Ambdós futbolistes han participat en un torneig de golf benèfic al Pula Golf a Sant Cervera.
7: Martín pues, té unes qualitats molt bones i crec que les pot explotar pues, a segona divisió com a primera divisió, que en el final l'any passat va fer molt bons números, no?
8: I a segona, teòricament, han de ser un equip pues, no volen d'amagar. Puntero, favorito, candidat número 1 a 700 i a partir d'aquí hem d'afrontar aquest objectiu en la pressió que toqui i si algo té aquest míster és que no s'amagarà tampoc en dir-ho.
4: El Palma Futsal cercarà una victòria avui contra el Pozo Murcia per forçar un tercer partit a les semifinals pel títol de la Lliga. Els illencs perderen l'anada i de fet mostraren una versió molt pobra durant la segona part disputada a Múrcia. Avui a les 8 a Sant Moix, els d'Antoni Abadillo tenen una oportunitat per igualar l'eliminatòria.
3: I avui a la cultura parlem del cicle Nits a Bellver.
9: T'estimo i no tinc por perquè vindrà després.
16: Un cicle de concerts que comença avui i que s'aperllongarà fins dia 29 d'agost al Castell de Bellver. La cantant Belén Aguilera donarà els ús a partir de les 9:30 en una actuació en acústic emmarcada també en les prèvies del Mallorca Live. La cantant oferirà un concert íntim a només dos dies de la presentació del seu nou treball Mediterrània, el seu cinquè àlbum. Escoltam el regidor de Cultura de Palma, Javier Bonet.
22: Una de les veus personals més importants del panorama nacional ve de la mà de Mallorca Live, que d'aquests dos darrers anys ha estat els que han encetat aquestes nits de Bellver, que segur que serà una altra nit d'aquestes meravelloses per arrencar i encetar aquestes nits de Bellver.
16: Serà la primera actuació d'un cicle que durant tot l'estiu ha programat actuacions diferents que inclouen la Simfònica de les Illes Balears, del Festival Chopin i així com d'altres artistes de jazz i música tradicional, i també d'altres estils amb noms com el mallorquí Pau de Bon, el valencià Francisco o l'artista escocesa Emma Pollock.
3: I el Teatre Principal de Palma ha presentat l'òpera Rigoletto, amb la qual tancarà la seva 40a temporada d'òpera.
16: Una producció internacional amb talent mallorquí, plena d'àrees reconegudes com la que ens acompanya ara, La dona immòbile, i que combina la tradició musical de l'obra amb la modernitat i interpretació del vestuari i l'escenografia. Les entrades ja estan quasi exaurides, quedant només unes poques amb visibilitat reduïda. Així tot, la institució recorda que la ciutadania pot accedir als assajos generals per conèixer aquesta i més obres. Escoltam a Miquel Martorell, director del Teatre Principal de Palma.
2: es especial, es respetuoso con el libreto, pero luego con un toque de modernidad. Pues este elenco implica más de 130 personas trabajando sobre el escenario. Tienen que pensar que tenemos un coro, tenemos orquesta, tenemos banda interna, tenemos orquesta interna. Y la fórmula que buscamos aquí en esta temporada y desde hace un par de años es tener repartos encabezados por artistas internacionales, pero también cuidar mucho el talento español, también cuidar mucho el talento de las Islas Baleares.
3: Idò, amb aquest clàssic de l'òpera ho deixem per avui. La informació local torna a Ràdio Nacional, al butlletí de les 4.